0: Para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesites un tablero ultraligero y muy resistente.
1: Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslavall.com.
2: Maderas Lavall, madera de líder.
3: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
4: En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964 25 30 50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.
5: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
7: Los productos de Market Maestrat patrocinan Gastrocope. Todos los jueves a las 13:50 con Alberto Marco y en versión podcast en cope.es/Castellón. Con la colaboración de Al Maestrat y Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España.
8: Cope Castellón.
9: Estar informado.
10: Y el temps de Gastrocope Castellón que avui ens porta sabor a mar. Sabor a polp, a peix de llotja. I sabor que gaudirem moltíssim ja aquest dijous i durant les properes setmanes a una localitat on de nou la gastronomia va ser predominant durant la tardor. I parlem de Benicarló i parlem d'una festa que ja arranca aquesta mateixa vesprada. Ivan Alemán, des de Restauració Benicarló, quines ganes de polpa, caduf i de peix de llotja, eh?
11: La veritat és que és un plaer sempre parlar en tu perquè... Quan parlo en tu és parlar de gastronomia, de tradició i de Benicarló, saps? I és algo que m'ompli de goig, tu.
10: I a nosaltres mos encanta perquè sobretot és que tot ve acompanyat de saber ficar en valor la gastronomia i el producte local i en aquest cas, com diem, mirant a la llotja, mirant a aquest sector tan en crisi que pareix permanent com és la pesca i del que també des de la gastronomia i la restauració de Benicarló li doneu una espenta molt gran aquestes jornades del polpa, caduf i peix de llotja.
11: És molt important, sobretot un sector que està tan castigat com actualment és el sector pesquer, no? Este sector primari, que al final és el que ens dona este producte tan espectacular i que escollixen dia a dia per a que arriben tant als nostres mercats com a les nostres cuines. I és una manera de donar-li la visibilitat, de dir-los, pues, senyors que estan aquí, que esta gent està treballant dia a dia per a donar-vos este productazo. Feu-los cas, per favor. Saps? Aleshores, pues, això. I la veritat és que sempre és un... Bueno, el apostar per lo que és el producte local, la nostra identitat, la nostra senya, el nostre buc insígnia, no? Millor dit, pues este polpa caduf i este peix de llotja que tenim en aquestes costes de la zona de Castelló també, que si no se presta atenció en uns anys no ho podem gaudir.
10: I que de moment sí que el podrem gaudir a partir d'aquest mateix dijous, quan ahir a la plaça de Sant Bertomeu, a això de les 7:30 de la vesprada, començareix a presentació de les jornades del Pincho i en aquests 15 bars i restaurants de Benicarló mostrant les seues propostes.
11: A partir d'esta vesprada, les 7:30 de la vesprada, jo tindrem els 15 establiments participant en les jornades del Pincho, que és el tret de sortida i al final pues, ficant les seues propostes, no? Les seues elaboracions gastronòmiques, que sempre són una delícia. I és un sempre veure'ls treballar, sempre veure'ls com ens sorprenen dia any rere any, pues és una cosa que és ja que veureu, ja que viureu realment.
10: I n'hi haurà que viure-lo ahí en primera persona, com diem, a les 7:30, en esa cita on sempre, suposo que sempre sorprèn la nombrosíssima gent que va, no només de Benicarló, sinó de tota la contorna que se diu, i que fa, si ja en la carxofa duren minuts, en aquest cas també pot passar el mateix fàcilment.
11: Sempre diem, no?, que el polp és el germà menut de la carxofa. Però bueno, és el nostre, tenim la carxofa, que és producte de terra, i en este cas pues el

0: el producte del mar. I sí, però no només, sempre ens centrem i parlem del pol, perquè al final és un producte que és espectacular, però també tenim molts bons peixos aquí, que no és per res. Jo que he estat vivint de temps a Madrid, jo me'n recordo dels meus amics madrilenys que sempre me diuen: Madrid tiene la mejor lonja. Mentira, la millor lonja està aquí, a la zona llevantina, on tenim el peix del Mediterrani, que és el més gustós de tots. Ahí és on tenim el bon peix i el bon producte, realment.
1: I aquest producte que bé es podrà saborejar, com diem, de que és dijous ahir a la plaça Sant Bertomeu, en aquesta presentació, però que obrirà moltes setmanes de molt protagonisme per al polpa caduf, per al peix de Llotja, primer en aquestes jornades del pinxo i després ja en les gastronòmiques, en el menú complet, en ficada en valor d'aquest producte de la Llotja de Benicarló.
0: Sí, al final tenim tota una festa gastronòmica durant el mes de setembre i octubre, que com bé dius, pues bueno, com bé diem, comença avui dia 17 de setembre, i a partir de demà, a partir del dia 18 fins al dia 4 d'octubre, el que tindrem en els nostres establiments és molts de pinxos de polp, però també tindrem menús de pinxos, menús més assequibles per a totes les butxaques i que la gent puga degustar este producte de la zona. I després, pues bé, tenim també el mercat gastronòmic, no?, que enguany seran 2 dies, el dia 3 i el dia 4 d'octubre, que és una cita pràcticament obligatòria. Justament enguany coincideix en que tenim una festa del comerç, així que també eixe mateix el dia 4, en este cas, no només podrem gaudir de la gastronomia benicarlanda, de la gastronomia marinera, sinó que també tindrem desfiles de moda, tindrem allí pues, una sèrie de showrooms dels establiments d'aquí de Benicarló.
2: Los productos de Market Maestrat patrocinan Gastrocope. Todos los jueves a las 13:50 con Alberto Marco y en versión podcast en cope.es/Castellón, con la colaboración de Alma Estrat y Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Cope Castellón.
3: Estar informado.
4: I moren a esmorzar.
5: 22 bars dels barris de Castelló presenten els seus millors entrepans i plats per només 8,50. Crema et inclòs.
4: Del 14 de setembre a l'1 de novembre coneix els esmorzarets dels nostres barris en la ruta de l'esmorzaret dels barris.
5: 4 bars amb opcions celíaques.
4: Completa el teu carnet d'esmorzador professional i guanya un esmorzar a la setmana durant tot un any gratuït.
5: Tercera ruta de l'esmorzaret dels barris, Ajuntament de Castelló.
4: Més info en esmorzaretcastelló.com.
6: Hay coches que te llevan. Y luego está el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrido enchufable con tecnología japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modos de conducción, etiqueta cero y sonido Yamaha. Llévatelo con 8 años de garantía y a un precio que no te esperas. Ven a probarlo a tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
7: En Mitsubishi Kano Automotion lo tendrás por 29.500 €. ¿A qué esperas?
8: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.